0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: I wanna look into your eyes again. I wanna look into

Radio Esquestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Tes mànecs entrenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

A mariner, on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

rispetto alla belle scena di chi moria per te.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni. Bon matí, molt guapo, eh?
0: Gràcies, Juana.
1: Tu no et posem molt guapo. Ai, estic entre tots.
0: Sí.
1: Vale.
0: Tot bé?
1: Això ha anat molt, que m'ha fet, mira, m'ha aguantat. M'ha aguantat ser l'èsia, però bueno, m'ha fet.
0: Estàs acostumada, eh?
1: Ja m'he acostumat. Avui tinc un dia tonto, però bueno, he fet un pot de feina, que dins del jardí, però bueno, he de fer les coses, no diu bufar, he de lutxar un poc de tota sola, però bueno, un salut a tothom i ha sigut un bon programa.
0: Gràcies, Juana, gràcies.
1: Vale, bon matí. Gràcies, bon matí.
0: Adéu. La Juana Plaza, que ja m'ho ha telefonat.

0: I ara torneu a obrir el telèfon, però avui farem unes quantes d'aquestes endevinalles per poder jugar una mica. Vam a veure. Tenc el cap molt petitó, un sol peu que acaba en punta, i el meu cos és llarg i prim, alerta quan cosim. Saps la primera? La segona. Quatre frares de cogulla, quan un es vesteix, l'altre se despua. Bon dia.
1: Bon dia. Jo ja no sentiré ses endevinars, perquè me'n vaig, som amb un bescoixo i faig molts missatges.
0: Bueno.
1: Però bueno, el vaig escoltant, quan m'aturo escolt i vaig seguint com sa cosa sara que diuen. Però va, ja que tu fas les esforces de venir, jo vull que sàpiga que també penses esforces d'escoltar el que puguem.
0: Vale? Molt bé, Ger.
1: I dale. I volia dir una cosa que l'altre dia no vaig dir i t'ho volia dir dilluns i se me va oblidar. Que quan va ballar en Paquito, en Niní, que me va enrallar del saló moltíssim, li vaig dir que me'n recordava molt, també no vaig dir en Andrés, però en Andrés és inoblidable perquè era l'alma del saló. I vull que sàpiga que també, en aquell moment no el vaig anomenar, vaig dir, el tinc que dir un dia que vaig amb Antoni li diré.
0: Clar.
1: Perquè, clar, ell era un crac i ja està, o no?
0: Ell era l'artista.
1: Calma, era l'artista principal de Salón. En
0: Paquito ho feia molt bé, en Paquito.
1: Tot, era un Paquito beníssim, de nit, i tothom ho feia bé, però en Andrés era punta i a part, o no? Per sí. Tant, no vaig dir res i ara vull dir, Andrés, una abraçada molt forta per tu i la teva família i que te vagi molt bé. Fas tot, Toni. I tots els que escoltin, que tinguin un bon diumenge, que trob que farà caloreta.
0: Moltes gràcies, Gertrú.
1: Vale, una abraçada, Toni.
0: A tu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, pues na Gertrú. I les endevinalles aquestes, en diré tres ara, Primera he dit, una, dues. La tercera. Dues senyoretes qui venen de França. Una qui balla i l'altra qui dansa. Els repetiré. Tenc el cap molt petitó, un sol peu que acaba en punta, i el meu cos és llarg i prim, alerta quan cosim. L'altra. Quatre frares de cogulla, quan un es vesteix, l'altre es despua. I dues senyoretes qui venen de França, una qui balla i l'altra qui dansa. Un poquet de música per si volen pensar.

0: dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Anna. Com va, Anna?
1: Mira, bé, estic escoltant avui per la nostra. I he pensat, no sé si deu venir, avui ho he posat. I he vist que sí, que hi eres.
0: Idò, aquí estic.
1: Idò, estic escoltant tranquil·let aquí. Una, a la millor la puc dir?
0: Sí.
1: Que pot ser segura?
0: Sí.
1: Era molt fàcil aquesta, eh?
0: La primera segura, sí.
1: Sí, segura. Bé, m'agrada això jo també de les adivinalles. Bé, està. Idò. Tothom bé?
0: Molt bé, Anna, sí. Estem anant fent i...
1: Beníssim. Sobretot això, sí que mos i fer cosetes. Idò, saludar a tothom qui mos escolti. I fins un altre dia, Toni.
0: Moltes gràcies per telefonar, Anna.
1: Adéu, adéu, Toni.
0: Bueno, pues nada, Roger. Quatre frares de cogulla, quan un es vesteix, altres d'espua. I dues senyoretes qui venen de França, una qui balla i l'altra qui dansa.

0: Bueno, i en direm una altra. Una cosa... Vaja, no direm res. Bon dia.
1: És com aquesta, pas de patir.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va, Lucre?
1: S'ha dit jo, avui li sembla que va millor.
0: Sí, eh?
1: Ai, sí, almenys fa... no fa tanta calor. En fa, però no tanta. És que ha hagut de sortir un moment i he sentit necat gris.
0: Sí.
1: I s'ha de ser necat gris. T'he sentit, pensava que era... que eren les 9 quan m'ha aixecat i el resultat que no està a les 8.
0: T'has avançat una hora?
1: Sí. I he pensat, dic, saps què? Ha posat la ràdio i clar, i ja dic, no, i ho és, aquí ho és, aquesta la conec. I després un altre que ha cantat, s'ha dit, que te vas a buena, no? Cap de Cris, quan era més joveneta, perquè hi havia unes cançons que no ha sabut prou.
0: Sí, tot era ella avui, tot.
1: Tot era ella, i de veus, perquè jo he pensat, tot d'una, però després dic, no, això no, Cat i Cris. I ara, quan de rellar nana, no, en aquesta tampoc no me la deix. I jo, molt bé, que està bé tot.
0: Sí.
1: Anna, estic molt contenta, Anna, perquè... no sé, digué que fa 4 o 5 anys que no l'he vista.
0: Sí, jo també fa estona que no l'he vista.
1: Ja va.
0: I a tu no fa tanta estona, però...
1: Ja,
0: la vegada te veuré prest.
1: Ja, a vegades sí. Encara no me'n dir res, però segur. Ell, si no hi ha ell, jo veuria ella. Crec, no sé. Però crec que sí, eh? I... què te tinc que dir més? Que fa... en Fede ahir no va telefonar.
0: En Fede ahir no va telefonar perquè en Fede ahir va tenir totes de matí missatges que li va fer sa dona.
1: No tenir la dona l'envia fer missatges.
0: Jo no he dit tant.
1: Perquè ja ho sé que no has dit tant.
0: No va tenir temps de telefonar.
1: No.
0: Això és el que jo sé.
1: Perquè després ha de pensar el que li han dit, o que ha de fer, o el que sigui. I com que també té lagunes, com jo i com molts. I d'ara per mano. Ara toca.
0: Jo a vegades me'n vaig dins. Som dins la cuina. Estic fent cosa. Me'n vaig dins de repòs. Quan som allà dic, ara que vinc a cercar.
1: Però quan te'n tornes, te'n vas, dius, no me'n aniré. I després dius, ah, no sé. O segons, clar. Sí, jo obrir la nevera, per exemple, obrir-la i després se m'arnisa. I ja com que jo hi veig poc que diem i ho vaig col·locant perquè jo sàpiga on tinc que ficar més les mans, no entens?
0: Sí.
1: I a vegades penso, i per què he obert aquí? I després et dic, i clar, no era aquí, era en el congelador que havia d'obrir per agafar el pa, perquè el pa que menys, m'entens? Després ho tenc molt bé perquè hi ha allò per fer peces de fora.
0: Sí.
1: Si te'n recordes, hi ha una barra. I allà, hi posa bossa amb espanec que en tinc que menjar o això, i en 2 minuts, el sol, me l'ho té descongelat. I, però, bueno, com aquestes, vull dir que n'hi ha moltes, veus que vaig a cercar una cosa i ara avui, de matí mateix, sense cercava una cosa per allà, eh?
0: Sí.
1: Ah, és que sentia una altra veu.
0: Sí.
1: Sentia una cosa que havia de mestir jo, i m'ha sortit una cosa que trobaven que havia perdut. I veus? Ja ho tenc.
0: No.
1: I tot això la me faig. Veus? comunque si era in un altro e ja sta.
0: E so passa.
1: E da.
0: Venga, allora, te dire un'altra da sonare, se lo sai, sì, sì, no?
1: Comunque si dice un...
0: Ora te ne direi una da nuova, perché questa... Una cosa com una cosa com un adlà, a totes les cases n'hi ha i per totes per tota la casa va.
1: I és com un adlà?
0: Sí, i a totes les cases n'hi ha i per tota la casa va.
1: Pues sí. El que se sembla més a una adlà és... El rem que ara, però no crec que
0: no,
1: sigui.
0: No,
1: no. No ha de ser una cosa com una aglà, que de totes les cases n'hi hagi.
0: Bé, és que aquí diu com una aglà, però també pot ser com una pera.
1: Ah, la cosa ja canvia, perquè una pera també ho pot ser. Bueno, pot ser.
0: Aquí com hi ratlla d'una cosa com una aglà, se forma.
1: Se forma.
0: Però...
1: Ja t'ho dic. I d'aquesta forma, una aglà sembla més quasi només és que dic, no crec que sigui una castanya, les castanyes.
0: No,
1: crec,
0: no.
1: Perquè això no n'hi ha per totes les cases.
0: A totes les cases n'hi ha.
1: N'hi ha.
0: I per tota la casa va. Vale.
1: Pues ja és meu, ja ho diràs quan acabis. Si no, o si no ho endevinen, i jo ho escoltaré, saber què. Però no li trob ara prensa, clar, segons quin obridor, un pastell, i totes les cases n'hi ha, però no, ja ho sabré. Ja ho sabré, ja ho sabré.
0: Molt bé, Lucre.
1: Vale, molt de besitos per totes qui escolten.
0: A tu.
1: I a tothom, i perquè té bo com sempre.
0: Gràcies. Vale,
1: vale, adiós, o no.
0: Bueno, Ana Lucre. Bon dia.
2: Bon dia, Toni, sóc jo. Segur de cosir, l'has fet a mon fill, eh?
0: Sí.
2: Era ara, bona. Ara, segla aquest, no sé què passar. No sé, que estic pensant.
0: I les altres dues no són massa... Dues senyoretes que venen de França, una qui balla.
2: Sí, no, però no... No ens imagin.
0: No, eh?
2: D'aquestes no.
0: Pues és molt semblant.
2: Seglar, no sé què pot ser, no sé. No sé, no tinc idea. Ja ho sabreu destinar. Tot un saludo a tothom. Vale, gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia. De cap de posada.
0: Nini.
1: De que no sabia que avui hi fossis.
0: Ai, do.
1: Bé, veig que vas endevinances, eh?
0: Sí.
1: Això aquí es veig com una gla.
0: A totes cases n'hi ha.
1: Un didal?
0: No.
1: I l'altre que has dit?
0: He dit dues senyoretes que venen de França. Una qui balla, l'altra qui dansa.
1: Que són dues obesínies, no, eh?
0: No.
1: I doncs, mira, no sé res. De so. Es veu que jo soc molt moderna, que aquestes finances són antigues.
0: Sí, és que jo veig... Bueno, sé el que vol dir, però no tampoc no ho entenc, no, eh?
1: No, clar. Bé, ho endevinis, qui sap. Bé, saluda a tothom, eh?
0: Gràcies, Nini.
1: Vale, Toni.
0: Bon dia. Nini Mercadal.

solucionant ses endevinalles. Quatre frares de cogulla. Quan un es vesteix, l'altre es despua.

quatre frares de cogulla, quan un es vesteix, l'altre es despua. Diu que són les agues per fer calça. Jo me'n recordo que hi havia unes agues, i eren quatre, per fer calça o calcetins. Pues és això. I és 99. Dues senyoretes que venen de França, una qui balla, l'altra qui dansa, diu que és una balança antiga. Pues no ho sé. Una balança antiga. Dues senyoretes qui venen de França, una qui balla i l'altra qui dansa. Vale. Sí. I aquesta, una cosa com una cosa que una aglà, a totes les cases n'hi ha, per tota la casa va. Diu aquí que és com un aglà, però pot ser com una altra figura, dic jo, perquè el resultat és la bombeta de llum, la bombilla normal, bombilla, bombeta de llum. I això són els quatre que havíem proposat avui. Idò, doncs ja està, el resultat. S'agua de cosir, s'agua per fer calça, la balança antiga i la bombeta de llum.

Ara mos han aturat de dada. Ara s'ha apagat. Ha separat el cat i no tenim música. Posarem el fil musical, que és la solució. Mentre no m'arriba a la corrent...

0: Bom dia.
1: Bom dia, Carlinhos.
0: Olá.
1: Bom dia. A voz chiqueta de becas um dia, um matí maravilhoso, o som sempre, para voz fa fresqueta. Fa bona estar.
0: Fa bona estar.
1: Sí, avui fa bona estar, sí. I la música està meravellosa. Una Cathy Cris, la Linota, que era més jovenita. Però avui per avui encara és una morada. I un dia, bueno, d'això ja no ho dic, d'això no hauria que haver mínims també. A vegades, I les endevinades, pues la veritat segur, sí que l'he agafada, la bombilla, quan l'has dita, pues sí que no.
0: També.
1: Avui per avui n'hi ha totes les cases. Les quatre gues de fer calça. Sí, també, també, també els emprades també, però no hi ves mas a caure, no. No, que és nunca. Les balances, sí. Les balances, sí, que m'han recordat aquelles balances que hi havia a les botigues,
0: sí.
1: I clar, una per amunt i una per avall. Però bé, sí, però no hi ve, tampoc no hi he anat a caure. Bé, saludaré a tothom, tothom, estic molt contenta de tothom que ho sentim, i els que escolten i no criden, pues ben igual. Et desitjo a tothom un bon cap de setmana, que aprofitin per tots els de que té de concentrar un fort abraç i per tu, com ho sempre, un fort i carinyós abraç i un dilluns, si Déu vol, felicitats.
0: Moltes gràcies, Maruja.
1: Va bé,
0: adéu. Adéu.
1: Gràcies, adéu.
0: Una Maruja atenta, com sempre. Els programes. Me tiro dos besos. Uno por mejilla. Y regresé.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Radios Castella.
1: Bueno, amics, amigues, aquí despedim el programa d'avui, aquesta mañà del sábado d'aquest dia de 9 de setembre. Moltíssimes gràcies per l'atenció que presten a les emissions locals de Ràdios Castell i sempre poden tenir aquesta emissora en el seu dial en el 103.4 de la freqüència modulada que emetés les 24 hores del dia. Repeteix, moltíssimes gràcies, passin un bon cap de setmana i tornarem a estar per aquí dilluns, si Déu vol, de 9 a 1 en el programa Miscel·lània Matinal. Aquest a partir d'ara només tindrem demà en Xavi amb el seu programa diumenge a diumenge, perquè tant en Santi com en Alitxo dilluns no podran fer els seus programes. Moltes gràcies, com dic, fins dilluns si Déu vol. Adeu.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Bé, mi vida, tu canta-me.

0: Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar un

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: tous les deux.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

un pagès a la Masté un missatge per llaurar. El primer que va trobar ja se ven en desllogar. Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.